0: Тема
1: Гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени-гени
0: Ком, я военком Ленинградского района. Я еба